ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ń kọ́ pé o tó ń poró onílù èmi Adéyinka Pẹ́ńbọ gbé àwo erin kéèlú àlùdànù hàn-án. Èmi ṣe àròyé lásán. Bàbá ṣe ń ṣàròyé láàmọ́ fakọ̀.